0: quería que escucharais esa primera frase porque esta canción no solo es una canción, es también un salseo.
1: Bueno.
0: ¿Vale? Esta canción...
2: es lo que nos gusta. Nos
0: es lo que yo sabía que esto os iba a encantar. Bueno, es Madonna, vamos a dejarlo claro. Vale. Gonzalo Barroso, un poco de tu época también, ¿no?
1: Y de la tuya, no te
0: bueno,
1: digo.
0: Bueno, 67 años tiene Madonna y ha parido este discazo y este temazo que me encanta y no puedo parar de escuchar, que se llama Bizarre. Es una colaboración con el DJ Martin Garrix porque ella sigue siendo una moderna. Y lo del salseo es por esta primera frase y otras a lo largo de la canción en las que habla de un actor con intensos ojos azules, una relación marcada por la presión de la prensa, por los celos, y un coche, un Shelby Cobra, que es un coche que Madonna regaló a Sean Penn durante su matrimonio. Así que el rumor es que esta canción habla de Sean Penn.
2: Sean Penn, que no se pierda una fiesta, ¿eh? A ver, Marina, ¿qué te parece esta canción?
3: A mí me gusta Madonna. De hecho, tengo todavía en casa el disco de Confessions on a Dance Floor. Me lo compré porque no podía parar de escuchar una de las canciones. Y
0: muy bien, Marina, siempre mi equipo.
2: Qué tierno. Barroso, tú, a ti no te pega Madonna.
1: A ver, para sorpresa de nadie de los que está aquí, Madonna no es de mis gustos habituales, para que no vamos a engañar.
0: Pues igual te sorprendes.
1: A ver, que merece mis respetos, bueno, por supuesto. Pero, en fin, no me lo pongo
2: la verdad
1: en casa.
2: Que Barroso parece la Comisión Europea. Él siempre respetando y Deeply Concerned, pero siempre diciendo que no le gusta nada. Venga, disuélvanse. 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
4: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Serveis informativos.
5: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Menys turisme, més vida es concentrarà avui a les 12 del migdia davant la delegació del govern per reclamar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez després de les càrregues policials que hi va haver després de la manifestació de diumenge a Palma sota el lema Mallorca Límit, un operatiu que, recordem-ho, es va saldar amb 8 ferits i un detingut que ahir, hora baixa, va quedar en llibertat. Avui és dimarts, 28 de juliol. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassar amb altres titulars del dia amb Aina Escandell. Ha quedat inaugurat el Mur de la Dignitat.
6: Un nou monument en record de les 73 víctimes dels bombardejos republicans a Palma durant la Guerra Civil. Ni Memòria de Mallorca ni els partits d'esquerres han participat pel suport de l'executiu balear a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica.
5: Reobri avui al públic.
6: El Palau de l'Almudaina després d'una restauració integral que ha costat 2,5 milions d'euros.
5: I en els esports?
6: El Mallorca intenta retenir el portuguès Samu Costa. El club admet que ha interès d'un equip saudit en fitxar-lo, però manifesta la seva voluntat en mantenir el jugador i diu que la direcció hi està fent feina encara que el futbolista ara es troba, diuen, a unes merescudes vacances després del Mundial.
5: I en aquesta hora volem saber quin temps ens espera per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noeli García, bon dia.
7: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Formentera i 31 a Palma, a Mahó i a Eivissa. Avui serà un dia càlid i plenament d'estiu. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de direcció variable amb més intensitat a la costa. És una informació d'AEMET.
5: I en aquest punt també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala, bon dia.
8: Sí, muy buenos días. En este momento el tráfico en general en las principales vías es fluido. Solo destacar algo de retención en la vía de Cintura en sentido András desde el estado de Balear hasta la salida hacia Sóller. También en la autopista de Inca, circulación lenta desde San Cladera hasta el enlace con la vía de Cintura. En la M11 en sentido hacia Sóller un poco de retención debido a un pequeño accidente entre dos vehículos, por lo que se pide precaución a todos los conductores en esta zona. Es todo por el momento. Buenos días.
5: Ho dèiem en portada, menys turisme, més vides, concentrarà avui a les 12 del migdia davant la delegació del govern per reclamar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez després de les càrregues policials al final de la manifestació de diumenge. Un operatiu que, recordem-ho, es va saldar amb 8 ferits i un detingut que quedava en llibertat a hora baixa.
6: El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, admet que part de l'actuació policial fou desmesurada i violenta i que excedí el que era necessari. Amb tot, assegura que ha demanat un informe detallat al cap superior de la policia Policia Nacional per esclarir els fets i determinar si és necessari depurar responsabilitats.
9: Que les imatges inicials pues realmente nos generan preocupació i que nos parecen que estan alejades en alguna actuació concreta de algunos de los policías actuantes en esas cargas decididas por el operativo que seguramente excedieron lo necesario.
6: Segons l'atestat de la Policia Nacional, els agents actuaren responent a agressions de grups violents que, segons asseguren, causaren lesions a 5 agents i a una parella de turistes. Delegació de govern assegura que no s'utilitzaren pilotes de goma, només porres i salves. En relació a l'agressió patida pels agents per un fotoperiodista, fons de la Policia Nacional assenyalen que s'ha obert una investigació.
5: Menys Turisme, Més Vida nega la versió policial i assegura que les càrregues van començar quan la policia no va permetre arribar la gent al final de la manifestació al Parc de Ses Voltes.
6: La zona tenia un aforament màxim de 2.000 persones, però asseguren que la Policia Nacional decidí tancar l'accés quan no n'hi havia ni la meitat, un fet que va encendre els ànims entre els manifestants. Després d'analitzar la situació, el portaveu assegura que es decidí traslladar la lectura del manifest davant el Parc de la Mà, on hi havia la majoria dels assistents. Poc després ja sentiren càrregues policials. El portaveu Jaume Pujol acusa la policia de mantenir una actitud provocadora.
10: Nosaltres demanàvem explicacions a les policies, alguns s'enreien, alguns varen partir tirant besos, que ja això m'apareix surrealista, orgullosos de les seves actuacions desproporcionades, però la resposta quan la gent demanava explicacions era nosotros no mandamos, son órdenes de delegación de gobierno.
6: No obstant, el delegat ha defensat que les càrregues policials no depenien d'ell en cap cas.
9: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí en situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial.
6: La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat també explicacions a Rodríguez i ha qualificat de lamentables les imatges de la càrrega policial.
11: Imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
5: El govern ha retut homenatge a les 73 víctimes dels bombardejos republicans a Palma durant la Guerra Civil i ha quedat inaugurat un nou monument en el seu record, el Mur de la Dignitat, al Passeig Sagrera de Palma. Ni l'Associació Memorialista Memòria de Mallorca ni els partits d'esquerres han participat pel suport de l'executiu balear a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Xavier, ara, bon dia.
12: Bon dia. L'homenatge s'ha fet a les portes del refugi antiaeri del baluard de Sant Pere, on s'ha instal·lat el monument. S'han llegit els noms de totes les víctimes i s'ha fet una ofrena floral. L'acte va comptar amb la presència de familiars de les víctimes dels 25 bombardejos aeris que va patir Palma els mesos de la guerra. Berta Muñoz és neboda de tres d'elles.
13: I ara, veure que havien fet un reconeixement a elles i a molta gent, malauradament, però sobretot a elles, pues, han tingut una il·lusió, mos ha fet, i estem agraïdes d'aquest reconeixement. Ara tenim un record que poden dur les nostres filles, els nostres nets i tot a vore-ho.
12: Memòria de Mallorca qualifica d'incoherent celebrar un acte en memòria de les víctimes a la vegada que el govern vol eliminar la Llei de Memòria. Escoltant Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca.
14: Donar credibilitat a una convocatòria institucional, això li han dit al president i a més ho han fet públic també, que apel·la a la memòria de víctimes. Mentre es manté la voluntat política d'eliminar la llei que protegeix els seus drets, pues, és del tot incoherent.
12: El PSC i PSOE tampoc hi va assistir per les mateixes raons. Denuncien que el PP pretengui donar lliçons de memòria després d'haver derogat la llei que protegeix les víctimes i diuen d'haver menyspreat les famílies i les entitats memorialistes.
5: I el Palau de l'Almudaina reobre avui al públic després d'una restauració integral impulsada per Patrimoni Nacional que ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros.
6: La intervenció ha reorganitzat l'itinerari amb un criteri cronològic i ha renovat la museografia i la il·luminació monumental per millorar l'experiència dels visitants i posar en valor el monument. A més, la restauració incorpora al recorregut diverses estades que romanien tancades al públic, ampliant així els espais visitables del Palau. La reobertura del monument se celebrarà amb un acte institucional presidit per De la Cueva, en el qual també participarà la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez.
5: Més coses. El dia de l'eclipsi, l'Ajuntament de Palma donarà acreditacions als treballadors i clients dels establiments de la platja de Palma perquè puguin accedir-hi amb vehicles particulars. Són excepcions a la restauració restriccions de mobilitat que Cort ha disposat pel dia 12 des de les 8 del matí.
12: A més dels residents, els clients dels establiments que tinguin reserva a l'aparcament privat i els treballadors de la zona de la platja de Palma podran entrar-hi amb els seus vehicles particulars. El portaveu adjunt és Llorenç Bausà.
15: Els clients dels establiments de Platja de Palma que disposin d'una reserva d'aparcament, en segon lloc, els treballadors dels establiments ubicats dins la zona. Aquestes acreditacions només seran necessàries per a les persones que hagin d'accedir en vehicle privat.
12: Les persones interessades han de sol·licitar les acreditacions a un registre d'accés que Cort ha activat aquest dilluns i se'ls concedirà un codi QR que hauran de mantenir a un lloc visible.
5: I una imatge d'alta resolució de Cala Galdana ha estat la primera fotografia que ha capturat des de l'espai el satèl·lit Posidònia, llançat des dels Estats Units el passat 7 de juliol i impulsat íntegrament des de les Balears. Cada dia, de vers les 12 i mitja del dematí, passarà per damunt del cel balear fent fotografies que permetran obtenir informació i reforçar la resposta davant emergències naturals com ara incendis o inundacions.
6: Una tecnologia que permetrà disposar de dades estratègiques sobre el territori balear per la monitorització del canvi climàtic, l'evolució del litoral, el control de la pressió humana al territori. Rafael Jordà és CEO d'Open Cosmos, l'empresa encarregada de la fabricació i de la posada en òrbita del satèl·lit.
16: Satèl·lits com aquests són els que proporcionen la informació que ens permet reaccionar en aquests incendis, tant de forma preventiva com de forma reactiva.
5: La caiguda dels impostos als carburants que es va aplicar a inicis de juliol ha provocat l'augment progressiu del preu de la benzina i el gasoil. Ara mateix ja són un 10% més cars que el mes anterior i això afecta les butxaques de conductors privats i del sector del transport professional. Ignasi Gras.
17: La benzina i el gasoil encadenen ja 3 setmanes de pujada de preu després que a principis de mes caigués la rebaixa de l'IVA als carburants. En el darrer mes ha pujat un 10% de mitjana el preu de la benzina, uns 30 cèntims més cara que el mes passat, i en el cas del gasoil també ha augmentat un 8%. De mitjana a les Balears la gasolina està a 1,76, mentre que el dièsel està a 1,85 euros al litre, i els conductors i transportistes ho noten.
18: Anteriormente cargaba unos 50 euros semanales, pero ahora voy a los 70 euros semanales.
19: Y además, día por día, es decir, es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, creo que esta la cosa está así, ¿no? No sé hasta dónde llegaremos, no lo sé. Lo que sí me acuerdo cuando valía muy poquito.
17: Respecte a l'any passat, omplir un dipòsit dièsel és 10 euros més car, mentre que els dipòsits de gasolina ara costen 5 euros més d'omplir. Aquí, Eivissa, la benzinera més cara es troba a Santa Eulària del Riu, on el litre de benzina costa 1,89 euros i el de gasoil 1,94.
5: I a Menorca s'ha inaugurat la nova seu del Centre Assessor de la Dona per reforçar l'atenció a les víctimes de la violència masclista. La pressió assistencial a l'illa és elevada. Actualment hi ha més de 350 casos actius i només l'any passat el servei va haver d'atendre prop de 2.000 visites. Clara Ceballos.
20: El nou centre compta amb 4 oficines en un espai lluminós i acollidor situat just al costat del centre de crisi per a víctimes de la violència sexual, una ubicació clau per millorar l'accessibilitat i la coordinació entre recursos especialitzats en l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere. Així ho ha indicat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández.
21: Tener, además, este espacio en una ubicación que considerábamos y se consideraba la más adecuada, que está justo al lado e integrado, como pueden ver, con el centro de crisis, y esto va a permitir pues una mejor coordinación, que los profesionales puedan trabajar de forma coordinada y también el poder permitir pues un espacio para el servicio de atención integral 24 horas que también presta el IBEDONA.
20: Aquest 2025 es van registrar 160 casos nous de violència masclista a l'illa i els expedients acumulats van arribar als 352, una xifra lleugerament més baixa que l'any 2024.
5: I de la crònica de successos, destacam que un home ha estat detingut a Palma per agredir un altre amb un bat de beisbol i tallar-li la cara amb un ganivet per robar-li 150 euros.
6: En el moment de la detenció portava una targeta de crèdit d'una altra persona que havia utilitzat sense el seu consentiment. Està acusat d'un delicte de robatori amb violència, lesions, furt i estafa.
5: I una nova pastera ha tocat terra aquesta matinada a les costes de les Balears.
6: Ha estat passades les 12:15 quan

0: logística. Tot això quan el govern ha retut homenatge a les 73 víctimes dels bombardejos republicans a Palma durant la Guerra Civil i ha inaugurat un nou monument en el seu record, el Mur de la Dignitat, al passat Sagrera de Palma. A l'acte, que se va fer a Llora Baixa, al baluard de Sant Pere, l'indret del refugi antiaeri, hi varen assistir familiars de les víctimes. Berta Muñoz és neboda de tres d'elles.
1: I ara, veure que havien fet un reconeixement a elles i a molta gent, malauradament, però sobretot a elles, pues, han tingut una il·lusió, molt s'ha fet, i estem agraïdes d'aquest reconeixement. Ara tenim un record que podem dur les nostres filles, els nostres nets i tot a veure-ho.
0: Ni els partits d'esquerres ni les entitats memorialístiques hi varen participar pel suport de l'executiu balear a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Escoltant Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca.
2: Donar credibilitat a una convocatòria institucional, jo li he dit al president, i a més ho he fet públic també, que apel·la a la memòria de víctimes, mentre es manté la voluntat política d'eliminar la llei que protegeix els seus drets, pues, és del tot incoherent.
0: I un darrer punt, una nova pastera a tocar a terra aquesta matinada a les costes de les Balears ha estat passades les 12 quart quan la Guàrdia Civil ha interceptat una barca a Caladó, a Santanyí, amb 27 persones d'origen magrebí a bord. Així, amb aquest punt, haurem arribat a les 11:06 del dematí. Més notícies de les Illes Balears ja serà el butlletí de les 12:04. Fins després.

0: climatización. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
1: Ya no vamos por detrás del fuego, estamos delante de él y le estamos haciendo frente. Yo creo que esta es uno de los mensajes también que deja claramente que los trabajos están en marcha y que se están haciendo bien.
0: El fuego ha quemado más de 8.500 hectáreas del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
2: Y además, este martes, después de 4 meses, acaba de quedar visto para sentencia el juicio de la operación Kitchen Luis Ortín. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Marta. Han hecho uso de su derecho a la última palabra dos de los principales acusados por la supuesta operación parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el que fuera su chofer, y el excomisario Villarejo, que han defendido su inocencia. Laura Herrero, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, casi 4 meses más tarde y más de un centenar de testigos, el juicio sobre la operación Kitchen ha terminado.
5: Concluido el juicio, queda visto para dictar sentencia.
4: El comisario Villarejo, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel, la pena más alta, ha defendido su inocencia en el último turno de palabra.
6: ¿Cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado?
4: Villarejo, junto al comisario Andrés Gómez Gordo, fue quien captó al chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. Ríos ha sostenido que no dudó nunca de la legalidad de la operación Kitchen. Por las ilegalidades, dice, que estaban cometiendo la familia de Bárcenas. Pero la Kitchen, para cada uno de los acusados, fue una operación policial legal, decían, para buscar el dinero de Bárcenas, algo que ni la Fiscalía ni las acusaciones se creen y que ahora será el tribunal quien deberá dirimir y emitir una sentencia.
3: Y una última hora nos lleva a Japón. Acabamos de conocer las graves consecuencias del terremoto de hace unas horas. Vaya, Alonso, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación más grave se vive en un centro comercial. Según medios nipones, la explosión registrada tras el seísmo ha provocado el derrumbe de la segunda planta, causando un número considerable de muertos. Sin embargo, las autoridades todavía no han facilitado un balance oficial. Además, se ha reportado medio centenar de heridos en otras ubicaciones, mientras que las autoridades ya han retirado el aviso por tsunami. El seísmo, de magnitud 7,1, ha tenido su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en una isla del suroeste del país.
3: Gracias. De la bolsa, el IDEX ha vuelto a abrir en positivo, muy cerca del récord de ayer, cerca de los 19.900 puntos. ¿Dónde se sitúa ahora Bolsa de Madrid? David Martínez, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Con subidas ahora muy ligeras, el IBEX 35 suma un 0,2% y cotiza algo por debajo de los 19.800. Por un lado, beneficia la caída del petróleo ante la esperanza de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y por otro, las grandes tecnológicas relacionadas con semiconductores y dispositivos de memoria y almacenamiento vuelven hoy a caer con mucha fuerza.
2: Y los deportes, la Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo con una orden cautelar de suspensión a no poder garantizarse la seguridad en el estadio. Clara Rodríguez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. El club que hizo historia al llegar a la última final de la Conference League se queda sin su estadio, en el que la comunidad iniciara urgentemente las obras de reforma a poco más de 2 semanas del inicio de la competición. Así lo ha confirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, tras una auditoría iniciada el pasado octubre que recoge graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento y que ha llevado al gobierno regional a dictar la orden de extinción de la concesión. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha confirmado que el conjunto vallecano comenzará la competición en la fecha prevista, ya que tiene tiempo para buscar un estadio alternativo. Zidane también ha sido presentado como nuevo seleccionador de Francia este mediodía y los de Mourinho afrontan esta tarde su segunda prueba de pretemporada ante el Leganés, pendientes del mercado y de Diomande.
2: Volvemos a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Hasta entonces, la información de su comunidad.
10: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
11: Bon dia, són les 2:10. Els ferits durant les càrregues policials després de la manifestació de diumenge estudien interposar una denúncia col·lectiva contra els agents de la Policia Nacional que van participar en el dispositiu. Ho ha anunciat la plataforma Menys Turisme, Més Vida durant la concentració aquest migdia davant delegació de govern per exigir la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. El portaveu de la plataforma, Jaume Pujol, assegura que són una vintena.
12: Tenim més de 20 persones ferides amb partes de lesions que han acudit a l'hospital. Moltes d'elles són persones amb ferides en el cap. Volem recordar que no se poden tirar porrazos de dalt fins a baix. Per tant, no hi hauria d'haver ferides en el cap, no hi hauria d'haver més de 10 persones amb el cap obert.
11: Avui és dimarts, 28 de juliol. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Amador Bausa. La migració en l'ordre del dia de la reunió de demà entre Sánchez i Proens.
13: L'executiu ja ha fet avui una fotografia de la situació, amb més d'11.000 migrants arribats en el darrer any i i mig amb més de 600 pasteres. El dia d'avui hi ha 880 menors estrangers no acompanyats tutelats pels consells insulars, que suposen una despesa anual de 36 milions d'euros.
11: Rècord d'ocupació en un segon semestre.
13: 681.800 persones tenen un lloc de feina amb contracte. Són 35.500 més que en el mateix període de l'any passat. L'enquesta de població activa assenyala, a més, que s'han creat més de 100.000 llocs de feina en els darrers 3 mesos. La taxa de desocupació és la més baixa de tot l'Estat. Els sindicats critiquen que, tot i que sobre la taula són unes bones xifres, no són extrapolables a la realitat social.
11: I en els esports?
13: L'Atlètic Balears anuncia un nou fitxatge. Es tracta de Rubén Català, un davanter de 23 anys que arriba procedent del Castelló B. Format a la cantera del Llevant, es tracta d'un atacant amb mobilitat i amb capacitat de jugar a diferents posicions de l'atac.
11: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
14: Bon dia. Avui a les Illes Balears continua el temps estable i és un dia plenament d'estiu. S'esperen màximes de 32 graus a Mahó, 31 a Palma, 30 graus a Eivissa i 29 a Formentera. Predomina el cel clar amb sol i bufa vent fluix amb brises. Demà dimecres pujaran lleugerament els termòmetres. Màximes de 29 graus a Formentera, 31 a Eivissa i 32 graus a Palma i a Mahó. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. La nit serà càlida amb mínimes de 25 graus a Formentera, 22 a Mahó o 20 graus a Palma. És una informació d'EMET.
11: Ja sentiu, aquest és l'ambient davant la delegació de govern. Avui migdia, al voltant de 400 persones s'hi han concentrat per exigir la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez per mort de les càrregues policials que es van produir diumenge vespre al final de la manifestació contra la saturació turística. A Estudiant, a més, interposar una denúncia contra els agents implicats. Xavi, ara, bon dia.
15: Bon dia. Així ho ha explicat el portaveu de la plataforma convocant tant de la manifestació de diumenge com de la protesta d'avui, Menys Turisme, Més Vida. Jaume Pujol ha tornat a demanar públicament que es depurin responsabilitats per tal d'esclarir els fets. Ho ha fet una concentració davant la delegació del govern, a la qual hi han assistit unes 400 persones i enmig d'un fort dispositiu policial.
16: Bé, ja si la pròpia policia se cal carregar contra nosaltres desproporcionadament, que s'ha d'investigar a ells mateix, dut molt de la fiabilitat d'aquests informes. Ara bé, nosaltres estem estudiant posar una denúncia col·lectiva. Tenim més de 20 persones ferides amb partes de lesions que han acudit a l'hospital. Moltes d'elles són persones amb ferides en el cap. Volem recordar que no se poden tirar porrazos de dalt fins a baix. Per tant, no hi hauria d'haver ferides en el cap, no hi hauria d'haver més de 10 persones amb el cap obert.
15: Tot això després que ahir el propi Alfonso Rodríguez hagués descarregat la responsabilitat de l'actuació policial sobre les forces presents a la zona. També va anunciar, recordem, l'obertura d'una investigació interna al cos de policia per saber què va passar exactament. Un informe que estan preparant del qual molts dels manifestants presents avui desconfien.
17: Si mos atenem experiències prèvies, la confiança és molt baixa, per això entenem que hi ha d'haver una passa política i ha de ser des del govern que s'aprengui aquesta decisió.
18: Totalment, s'estan passant la pilota, nosaltres volen responsabilitats, però sabem que els cossos policials funcionen així.
19: Les agressions criminals per part de la policia tenen responsabilitats polítiques. Aleshores, Alfonso Rodríguez ha de dimitir.
15: Això a Palma, per avui a hora baixa, s'ha convocat a Felanitx una protesta semblant davant l'Ajuntament sota el lema contra la violència policial del 26J, una concentració convocada, entre d'altres, per Menys Turisme, Més Vida, Terra Ferida i Salvem Porto Colom, entre d'altres.
11: De les càrregues de la policia de diumenge n'ha xerrat també avui la secretària d'Estat de Turisme i candidata del Partit Socialista al govern a les pròximes eleccions autonòmiques. Per a Rosario Sánchez, de responsabilitats n'hi ha d'haver, però s'han de limitar a l'àmbit policial.
20: Incomprensible la violència que hem vist en els vídeos, incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial, i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe, aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern, se puguin aclarir els fets i se puguin donar explicacions i també assumir les responsabilitats que s'hagin d'assumir.
11: Declaracions durant la inauguració avui de la remodelació de l'Almudaina, que reobrirà les portes al públic demà dimecres.
13: El Palau Reial s'hi podrà fer ara un nou recorregut històric que permet conèixer com va canviar el Palau des dels seus orígens romans fins a l'etapa més pròxima, la borbònica. Com a principal novetat, s'incorporen quatre sales que mai s'havien pogut visitar i que formen part del Palau de la Reina.
11: I el govern avança que la crisi migratòria serà una de les qüestions que estarà damunt la taula en la reunió que mantindran demà al Consolat de Mar, la presidenta Marga Provenç amb el president del govern central, Pedro Sánchez. L'executiu ha fet avui una fotografia de la situació migratòria a l'arxipèlag amb més d'11.000 migrants arribats en el darrer any i mig, amb més de 600 pasteres. A dia d'avui hi ha 880 menors estrangers no acompanyats tutelats pels consells insulars, que suposen una despesa anual de 36 milions d'euros.
13: Les xifres d'arribada de migrants no han aturat de créixer, especialment en els dos darrers anys. Aquest 2026 ja han arribat 3.761 i un de cada dos ho ha fet a Formentera. El Consell Insular d'aquesta illa es troba, segons el govern, en una situació econòmica molt compromesa pel cost que suposa atendre els menors que arriben. L'any passat ja varen haver de rebre una ajuda de més de 4 milions d'euros i enguany ja s'han consignat 3. El govern reclama que el govern d'Espanya reconegui la ruta migratòria entre Algèria i les Balears per poder activar tots els mecanismes d'ajuda i control de fronteres. Antònia Maria Estarelles és consellera de Presidència.
1: Perquè sí, les eines existeixen. El que no podem entendre és que davant d'una realitat tan evident encara no s'hagin activat. I seguim reclamant una resposta a l'altura de la realitat que avui viu a les Illes Balears. Una resposta que reforci el control de fronteres, que s'activin els recursos, que reforcin els cossos i forces de seguretat, que combati les màfies i que afronti aquest fenomen amb responsabilitat.
11: Unes xifres inassumibles, diu l'executiu, que critica a més a més el govern central hagi iniciat els tràmits per al trasllat de 3 menors estrangers no acompanyats procedents de Melilla.
13: S'afegeixen a les 5 derivacions forçoses des de Canàries, una d'elles encara pendent de ser executada. Això després que la ministra Cira Rego hagués dit en la seva visita a les Illes que no tenia sentit que les Balears continuessin rebent aquests trasllats. Sandra Fernández és la consellera de Famílies.
21: Además, evidentemente, de estos traslados forzosos, sin contar con las comunidades, tampoco se está teniendo en cuenta la voluntad de estos menores. Y nosotros reivindicamos hoy, una vez más, que no lleguen a nuestra comunidad autónoma menores procedentes de otras comunidades, porque ya estamos sufriendo el drama a través de nuestras costas.
13: Les Balears tenen reconeguda per l'Estat una capacitat ordinària per tutelar 431 menors estrangers no acompanyats. A dia d'avui, els consells atenen més del doble.
11: El govern nega fer promoció turística per l'eclipsi solar del 12 d'agost i remarca que cerca protegir els residents. Després de reunir-se amb el sector, han detallat la campanya per difondre les mesures disposades per garantir la seguretat de visitants i illencs.
13: L'executiu ha repartit 9.000 fulles als rentacars i 5.000 a les oficines de turisme explicant les mesures de seguretat, com la necessitat de mirar l'eclipsi amb ulleres homologades i també les restriccions de mobilitat, especialment a la Serra de Tramuntana i a la resta de zones protegides. La campanya inclou anuncis informatius a ports, aeroports i transport terrestre. I s'adreça, diu el conseller de Turisme, tant als residents com als turistes que ja tenen reserva, Jaume Bausà.
22: Des del govern no hem fet ni farem cap tipus d'acció promocional ni d'incentiu que pugui generar un efecte crida cap a les nostres illes amb motiu de l'eclipsi. Som plenament conscients de la nostra realitat insular, de la nostra capacitat de càrrega limitada i de la necessitat de protegir tant els nostres espais naturals com la fluïdesa de la xarxa viària en ple mes d'agost.
13: Bausà demana al sector que faciliti mirar el fenomen des dels hotels per evitar desplaçaments. Alhora garanteix que les persones en reserva a restaurants i que puguin acreditar on aparcaran també podran passar a les zones de restricció, igual que els treballadors.
22: Aquesta estratègia d'anticipació i contenció s'alinea directament amb el model de gestió turística responsable, sostenible i de protecció del resident, pel qual treballem incansablement des del govern balear.
10: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
11: Les Illes Balears han assolit un nou rècord d'ocupació al segon trimestre de l'any amb 681.800 ocupats. Són un 5,4% més que el mateix període de l'any passat. Són dades de l'enquesta de població activa publicades avui per l'INE.
13: D'abril a juny s'han creat 108.000 llocs de feina. Mai d'ençà que ha registrat s'havia registrat aquesta xifra d'ocupació en el segon trimestre de l'any. L'atur ha baixat en 47.700 persones al segon trimestre de l'any. La taxa de desocupats se situa en el 6,1% i hi ha 44.400 aturats a l'arxipèlag. Serveis, construcció i indústria són els sectors on més ha baixat l'atur.
11: Les reaccions dels sindicats principals van en la mateixa línia. Són bones xifres sobre el paper, però la realitat de la classe treballadora és una altra.
13: Des de Comissions Obreres defensen la necessitat d'accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible, resilient i diversificat. José Luis García és el secretari general del sindicat a les Balears.
0: La ciutadania tampoc s'hi reconeix amb aquest model de creixement, un model que, com dic, en termes econòmics pot ser bo, però la pregunta que també ens feim és en qui afavoreix aquest model de creixement.
13: Des d'UGT, el secretari general, Pedro Omar, recalca la situació de malestar social que es viu a l'arxipèlag.
5: No reflecteix la realitat social que tenim a Balears. Una mostra la manifestació que hi va haver l'altre dia, multitudinària, on se va canalitzar un malestar social sobre una situació que vivim a Balears de manca d'habitatge, d'insuficiència de recursos.
11: I la taxa d'atur juvenil s'ha reduït al 17% a les Balears en el segon trimestre.
13: És la segona més baixa de tot l'estat, després de Catalunya, i ha baixat 11 punts respecte dels primers 3 mesos de l'any. La dada de l'Institut Nacional d'Estadística reflecteix que el nombre de contractacions a menors de 25 anys s'incrementen durant la temporada turística.
11: L'Ajuntament de Palma ampliarà la zona hora a partir de gener de l'any que ve a nous barris. Són Foners, Pere Garau Est, Son Fortesa Sud, Els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó i alguns carrers de Bons Aires. El consistori calcula que podrien veure's afectats com a màxim 170.000 veïns i uns 40.000 vehicles.
13: Des d'avui se pot consultar quins carrers estaran afectats a través d'internet i des del 16 de setembre se podrà sol·licitar el distintiu de resident, que serà a través de codi QR, amb un cost de 24 euros. A partir de setembre també començaran a pintar-se les zones blaves afectades, en total 76.000 metres lineals de noves zones hora. Per poder tramitar els distintius, per aparcar en aquestes noves zones d'estacionament regulat, és necessari estar empadronat al carrer afectat per la zona hora, tenir el permís de circulació del vehicle en regla i estar al corrent de pagament d'imposts municipals. Se podrà fer de manera telemàtica i presencial. Toni Deudero és regidor de mobilitat.
6: Si un usuario, un ciudadano, tiene toda la documentación y la tiene correcta, será automático. El sistema automáticamente lo validará, con lo cual se traslada a una gestión de poco tiempo, de minutos.
13: Per conèixer quines zones se veuran afectades, ho podem consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma, a l'apartat de mobilitat. La part de Santa Catalina, que encara no és zona hora, continua fora d'aquesta ampliació.
11: Canviant de tema, més de 200 manifestants han participat en la triple concentració convocada pel sindicat AMPE a Mallorca, Menorca i Eivissa per reclamar a l'Estat les pagues extra íntegres per als docents i un plus de difícil cobertura per Mallorca.
13: El sindicat demana al conseller d'Educació, Antoni Vera, que negociï amb el Ministeri un nou acord autonòmic que inclogui la recuperació de les pagues extraordinàries dobles per al professorat i la implantació d'un plus de difícil cobertura per a tots els docents de Mallorca, amb la finalitat de compensar l'elevat cost de la vida. El president d'AMPE diu que amb els còmputs actuals hi perden més de 2.000 euros a l'any.
23: Aquesta retallada de les pagues extres se van aprovar l'any 2010, on ja ha duit més de 16 anys de retallada a les retribucions bàsiques, amb un 30% de mossegada a lo que és el sou base i els triennis. I, per altra banda, en aquesta comunitat autònoma, quan se calcula la paga extra, no se tenen en compte els complements autonòmic. Aquesta quantia, la suma de dues retallades, suposa que cada docent de les Illes Balears perd 2.300 euros anuals.
13: Els participants han escenificat amb plàtans inflables i tisores de gran tamany les retallades exposen que pateixen.
11: I en clau científica, l'aplicació mòbil Vespap, impulsada per la UIB, ha rebut més de 1.300 avisos ciutadans de tot Espanya d'observacions de vespa asiàtica, una espècie invasora, dels quals quasi un 30% resultaran ser avisos positius. A les Illes Balears, més de la meitat dels nius eliminats varen ser gràcies a aquests avisos.
13: El grup d'investigadors de la UIB valora de manera molt positiva l'acollida que ha tingut el projecte, que va néixer després que el 2015 es detectés un exemplar de vespa asiàtica a l'arxipèlag. La doctora en biologia, Mar Leza, fa èmfasi en la importància de la participació ciutadana, fins i tot amb avisos negatius, és a dir, observacions on s'ha confós una espècie autòctona amb una espècie invasora. Diuen que aquesta informació és molt valiosa. Escoltam a Mar Leza.
3: En cas de dubte, s'envia la sospita, perquè per molt d'avisos negatius que han tingut, els pocs positius que han tingut ens han ajudat a poder fer front en aquesta espècie. Per tant, en cas de dubte, tens un dubte, no passa res, envia-ho. No la matis, però, perquè a vegades no és d'aquesta vespa invasora, val?
11: I quan són les 2:26, és moment de la informació esportiva. Alejandro Mendoza, bon dia.
4: Bon dia. L'Atlètic Balears ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Rubén Catarà, un davanter de 23 anys que arriba procedent del Castelló B. Format a la cantera del Llevant, es tracta d'un atacant amb mobilitat, tot i el seu 1,90 m d'alçada i amb capacitat per jugar en diferents posicions de l'atac. En futbol sala, el Palma ha anunciat el fitxatge de Julio Zanotto, un jugador que arriba procedent del Cairet del Kazakhstan, un habitual de la Champions. Es tracta d'un ala tanca de 30 anys que arriba lliure i firma per dues temporades més una tercera d'opcional. D'origen brasiler, internacional amb Armènia, ha estat el màxim assistent de la seva lliga a les dues darreres temporades. Assegura que amb el fitxatge culmina un dels seus somnis.
7: Fue mi sueño jugar la Liga Española y Palma me dio ese privilegio para jugar. Me sentí muy, muy bien y creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene en la temporada.
4: Amb aquesta incorporació, el club dona per tancada la plantilla. Demà mateix arrenca la pretemporada amb les revisions mèdiques i el cap posat en el primer cap de setmana de setembre, quan jugarà la Supercopa. I tancam amb bàsquet, perquè l'Estia Menorca ha anunciat avui un nou fitxatge, l'estatunidenc Wildens Carl Lubeck, que se sumarà a les files del club menorquí després de l'acord de cessió assolit amb el València Bàsquet, que l'ha fitxat per 3 temporades. El pivot aterrarà el club de Vintaufa després del seu pas per l'Opòsita Marín Peixe Galego, de tercera FEB a la temporada 24-25, i el Cáceres Patrimonio de la Humanitat de segona FEB el curs passat. El tècnic Javi Zamora celebra la seva arribada i destaca la seva polivalència.
8: Wildens es un jugador que nos aportará mucha energía, presencia y trabajo. Además, tiene varios registros ofensivos y está en pleno crecimiento. Su polivalencia nos dará también muchas posibilidades. Personalmente, destacan sus ganas de superarse, su compromiso y su actitud tanto dentro como fuera del campo.
11: I avui a la cultura parlem del grup mallorquí Corallaco. La banda continua la gira de presentació del seu nou disc, Mil Pequeños Cortes, després d'haver triomfat el passat cap de setmana a la darrera edició del MovoFest a Sant Joan.
13: Liderada pels palmesans Carlos Senaqueribo i Luis de Oleza, estan en el seu millor moment musical i són tot un fenomen a les xarxes socials. Fins i tot han estat elogiats pel president del govern, Pedro Sánchez. El canvi musical del seu nou disc, amb lletres més lligades a la incertesa de la vida adulta, els ha convertit en tot un referent per a la generació Z. Escoltam Carlos Senaqueribo.
24: Nosotros no escribimos buscando con un ánimo de escribir algo generacional ni de ser la voz ni de una generación ni de nadie. Somos solo la nuestra y ya está. Lo que pasa es que luego lo guay es que la gente conecta y haga suyas un poco las letras, las canciones, las historias y si se sientan identificados.
25: ¿Recuerdas cuando éramos brillantes?
11: I Nacho Vegas, aquí sentiu de fons, oferirà avui a la Misericòrdia un concert dins la programació musical de l'Atlàntida Film Festival. És una de les veus més reconegudes de l'indie espanyol de les darreres dècades. Presentarà el seu nou treball, Vides Semiprecioses. Serà a les 9 del vespre i en acabar el concert es projectarà el documental Broken English sobre un mite de la música com és Marian Faithful, que retrata els 60 anys de carrera de l'artista britànica. La sombra. Nosaltres ho deixem aquí per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional demà a partir de les 7:25 del dematí. Recuerdes
26: Mediodía en Ràdio Nacional. 14 hores.